0: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia. Donem la benvinguda al Dijous, un Dijous que es convertís en una jornada més de reivindicació per part dels professors de la província de Castelló. Esta era la veu del sector educatiu que avui s'ha tornat a concentrar en aquesta vuitena jornada de vaga indefinida als carrers de Castelló, una jornada important després d'una reunió que va durar 10 minuts amb la conselleria, on de moment continua bloquejada aquesta negociació perquè no s'ha arribat a un acord. Avui tenim així els estudis de Ràdio Castelló, Miquel Álvarez, ell és docent. Miquel, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, Andrea.
0: Després d'esta protesta fas paradeta a la ràdio i m'agradaria preguntar-te quina és la sensació que tens en un dia com avui.
1: Només cal anar al carrer Major i veure que està de gom a gom. Vinga, això ho dic tot.
0: Bueno, de seguida podem fer una entrevista en profunditat amb Miquel, que per cert, Miquel, ha sigut un dels docents que anava compartint l'evolució d'esta negociació, l'evolució d'esta protesta i l'evolució del grapat de sou que es quedarà la Generalitat teua d'este mes. Quants diners dus acumulats avui?
1: De moment, 1.536 euros.
0: Que deixaràs de cobrar per alçar la veu.
1: Per a mi, invertir en educació.
0: Molt, molt important també aquesta reivindicació que fa Miquel des d'ací. De seguida tindrem ocasió d'entrevistar-lo, però saludem, com sempre, a la nostra companya Laura Vall. Laura, buenos días.
2: Hola, Andrea, buenos días.
0: Con la educación en portada, como no puede ser de otra manera, y con otros asuntos también encima de la mesa.
2: Sí, con una última hora que ha podido saber esta emisora, la Fiscalía ha presentado de oficio una demanda civil para impugnar el cambio de sexo del agresor sexual de Castellón que estuvo fugado de la justicia durante un mes y que, según informó la policía nacional, había cambiado de sexo para eludir una condena por violencia de género. Ahora, según ha podido saber Radio Castellón, la Fiscalía de oficio ha presentado esa demanda al considerar que el cambio de sexo del agresor sexual se habría utilizado en fraude de ley, es decir, que Vicente L.G. se habría cogido ese derecho con el objetivo de aplicar la ley en su beneficio. La Fiscalía actúa ahora de oficio para tratar de evitar que el agresor, que está en prisión desde su detención a principios del mes de mayo, pueda acogerse a su cambio de sexo para solicitar el ingreso en el módulo de mujeres, algo que considera que sería peligroso teniendo en cuenta el delito por el que ingresa en prisión. La vista para esta demanda está señalada a principios del mes de junio, pero no será pública, tal y como han confirmado fuentes de la Fiscalía a Radio Castellón. El agresor, por cierto, declaró la semana pasada, compareció ante la justicia desde una cárcel de Madrid y recibió la ratificación de la condena de prisión de 8 años que le había interpuesto la Audiencia Provincial.
0: Un agresor que recordamos que estuvo en búsqueda 28 días, fugado 28 días, que finalmente lo descubrieron en un municipio de Cuenca y ahí fue cuando fue arrestado. Así que esta última hora importante también al descubrir, bueno, muchas veces, y lo hemos contado a veces, las trampas que se hacen para eludir la ley o intentar beneficiarse, en este caso, de, bueno, pues de entrar en una cárcel de mujeres.
2: Era sabido que algunos criminales se acogían a la ley en fraude de ley y era inevitable porque la ley de alguna forma les concedía, ¿no?, ese derecho, y ahora la Fiscalía actúa de oficio para aplicar la ley con sentido. Y bueno, pues este es un ejemplo de una persona que había solicitado el cambio de sexo y que la Fiscalía considera que no está justificado.
0: ¿Qué más tenemos, Laura, de informaciones?
2: Pues hoy también estamos con otros asuntos. Principalmente hablamos de la manifestación que tendrá lugar esta tarde y también con la reacción de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, FAMPA Castelló Peñagolosa, que ha instado hoy a las familias a participar en la manifestación y exige a Educación que entre en razón. La Federación no faltará a la manifestación, dice, de esta tarde con la Plataforma por la Enseñanza Pública, de la cual forma parte y hace un llamamiento a la participación masiva en esa protesta que hoy recorrerá a partir de las 7 de la tarde las calles del centro de Castellón. Y además de todo eso, varios sucesos. La semana pasada se celebró el Festival Días de Campo en Montanejos y un joven fue detenido por tráfico de droga dura. La detención se produjo en uno de los controles establecidos en las vías de acceso a la localidad y allí pues fue interceptado, identificado, y los agentes localizaron entre sus pertenencias varias dosis de MDMA y, bueno, pues aparte también otras drogas, entre otros participantes del evento, del festival, que también recibieron la sanción correspondiente.
0: Bueno, pues estas informaciones las ampliaremos, como siempre, en hora 14, eso de las 2:17, así que Laura Band, muchísimas gracias.
2: Hasta luego.
0: Nosotros nos vamos a publicidad y arrancamos este Hoy por Hoy de jueves en compañía de este docente que nos pone al día de cuál es el sentir de la comunidad educativa en la provincia de Castellón. Hasta ahora mismo.
3: Criso som experts en compra d'or i plata amb més de 40 anys d'experiència. La millor valoració en joies, lingots i coberteries i el millor preu de venda d'or i plata per a inversors. Carrer del Mig número 6. Criso, l'excel·lència en la compra de joies.
4: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Nian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Nian Pinturas y Lacados. Nian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @ Nian Pinturas y Lacados.
5: ¿Conoces Alerta Cash? El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una aplicación para el móvil con la que acerca tu seguridad y las emergencias hasta la palma de tu mano. Con solo pulsar un botón, contactas con la policía local. Pero, además de tener una respuesta ágil ante cualquier imprevisto, tienes información en tiempo real del tráfico, comunicaciones oficiales, alertas meteorológicas para saber cómo actuar. Tu seguridad nos importa y en una emergencia cada minuto cuenta. Castellón, Smart City, Ayuntamiento de Castellón.
6: ¿Cómo hemos cambiado?
7: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
8: Garaje Castellón, en Avenida Valencia 318, Castellón.
9: Ya son fiestas de Villarreal y tú aún no te has decidido. Esas ventanas, esa pérgola, esa puerta que quieres cambiar, Norben lo instala con calidad a tu medida en toda la provincia de Castellón. Contáctanos en norben.es y a disfrutar.
10: Castellón, prepárate para los mejores conciertos. El 6 de junio, Rafael. Y el 26 de junio, Carlos Rivera. En la Plaza de Toros. Entradas en sientelaplazamasmusic.com.
11: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.
0: Continuem parlant d'esta vaga indefinida que ja podem definir per cert com a vaga històrica. Hem vist els carrers durant esta setmana i la passada setmana plenes de docents i també d'alumnes i famílies que han donat suport a tot este professorat que es manifesta als carrers des del passat dilluns en la 8a jornada de vaga. Ahir es va produir esa última reunió on tothom esperava poder apropar postures. Ja vam veure que en les enquestes el professorat no volia acceptar les condicions que oferia Conselleria, una reunió que va durar 10 minuts i que no ha donat els seus fruits, així que continuen els professors avui en peu de guerra i alçant la veu als carrers. A les 11 avui s'han concentrat així a Castelló, on hem arreplegat el sentir d'alguns d'estos professors i professores.
12: Doncs continuem amb la lluita, amb molta energia, amb molta esperança i unides sabem que ho anem a aconseguir.
13: Nosaltres volem ser optimistes perquè esta situació no ens agrada a ningú. Per tant, pensem i esperem que tenim persones davant dialogants i que voldran arribar a un acord abans de que acabi la setmana.
14: Ho veiem un poc difícil perquè fins al moment no hem vist molta voluntat de negociació per part de Conselleria.
15: Tothom estàvem en desacord en aquesta proposta d'acord. Aleshores, el que esperem és que ens sentisquen de veritat.
16: Però tant de bo sí, perquè volem tornar a les aules amb els nostres alumnes, que és on volem estar.
0: Volen tornar a les aules, però volen també que se'ls escolte i que es prioritze tots aquests reclams que estan fent a la Conselleria d'Educació. Avui tenim amb nosaltres així a l'estudi a Miquel Álvarez. Ell és docent. Miquel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Andrea.
0: Escoltàvem algunes de les teues companyes i veiem ahir aquesta força entre totes d'alçar la veu, d'eixir al carrer, però també dubtoses per veure si abans de que acabi la setmana hi haurà acord, s'arribarà a un enteniment o si no, la propera setmana continuarà, com dient, esta vaga indefinida que estem coincidint tots i ho dieu també vosaltres, que ja és una vaga històrica.
1: És una vaga històrica perquè és molt massiva. Sempre a qualsevol acte que fem i reivindicació plenem els carrers i l'altre dia la plaça major de Castelló parecia Madalena Vítol. Era un clam absolut i això Conselleria ho ha de veure.
0: A més, ahir entrevistàvem el director d'un centre de Castelló que, per cert, els equips directius de molts centres de la província s'estan plantejant dimitir. Ho hem vist ja a Alacant, ho hem vist a València. Estem esperant a veure què podria passar les pròximes hores així a Castelló. I deia este director, el director de l'IES Bobalar, que així dona igual el color polític que els professors i dia ell quasi que per primera volta esteu anant tocha una, i això té un sentiment també dins del que està sent aquesta negociació, un sentiment molt fort i molt bonic.
1: És que hi ha professors que voten al PP i a Vox que estan fent vaga. Per tant, això és molt, molt significatiu.
0: I indicatiu també del que passa.
1: Indicatiu, i també per primera vegada anem tots els sindicats a una. És que és tota la comunitat educativa a una.
0: Ahir estàvem molt pendents d'aquesta reunió de les 5 de la vesprada per part de sindicats i conselleria. Una reunió que va durar 10 minuts perquè no es va arribar a un acord.
1: Clar, perquè no va ser una negociació, va ser una amenaça. Van dir o signeu o ens alcem. Però després, a la vegada, també estava Juan Pérez Llorca en les Corts dient que ells estan disposats a negociar en qualsevol moment, que quan vulguem ens assentem. Però si són ells els que s'han alçat. Per tant, no pots estar en missa i repicant a la vegada.
0: Quina era aquesta última oferta que oferia conselleria?
1: La part de salari, que és la que més mediàtica es fa, no entenem per què, perquè no és el primer punt. El primer punt són les ràtios. Ens van oferir la pujada salarial de 200 euros en brut per al 2028, que si descomptes la part de l'IPC que va pujant, total ens han oferit una pujada en brut de 17 euros, comptant un 3% anual. És a dir, que en realitat la pujada com a tal no existís. Les ràtios no s'ha parlat en cap moment, és a dir, simplement s'han limitat a dir que compliran la llei estatal. Clar, és que no
0: això
1: tenen...
0: què significa?
1: Això significa que l'Estat, el govern estatal, ara mateix en el PSOE, amb els seus socis, volen aprovar una llei en la que disminuïsquen les ràtios actuals. Ràtio, per si algú no coneix què és el nombre d'alumnat per cada grup que hi ha en classe. I sap part, nosaltres en educació, com la competència està transferida a l'autonomia, tenim una llei estatal, després una autonòmica que es basa, és a dir, és com a molt, ha de ser la estatal o millorar-la. Mai pot empitjorar l'estatal. I la conselleria el que s'ha limitat ara és a dir que quan s'aprova aquesta llei que baixarà la ràtio en secundària, per exemple, a 25 alumnes dels 30 que tenim actualment, la consellera ha dit que sí que es comprometrà a complir-la. Clar, és que no té... Això no és una proposta, és que això ja ho ha de fer.
0: Les ràtios sempre ha sigut aquesta primera reivindicació, però no es posa damunt la taula. Tens la sensació, Miquel, de que s'arribarà a un acord amb aquesta qüestió que és la principal?
1: Vull pensar que sí. Per salut mental meua, vull pensar que sí, i sobretot per la qualitat educativa. L'altre dia explicava en un podcast que un cas que jo he viscut de primera mà en el centre on treballe al novembre per reestructuració de plantilla, un grup d'alumnes que era més nombrós de 30 va dividir-se a la meitat i hem passat d'un 65% de suspesos a un 25%. És a dir, que només disminuint la ràtio, sent el mateix professorat, augmenta molt més la qualitat perquè pots atendre'ls en realitat. I és una reivindicació històrica que tenim, però ara mateix és que ja no podem més.
0: Esteu en peu de guerra, esteu alçant la veu, no paren les mobilitzacions, les accions. De fet, ara ens arriba informació d'última hora i bueno, ens conten que l'Assemblea de Directors i Directores de Secundària de la província de Castelló està manifestant la seva preocupació per la nova paralització de les negociacions i que les direccions del centre s'han enviat a la direcció territorial d'ací de Castelló el seu compromís amb aquestes reivindicacions dels equips directius de la resta de províncies i nivells educatius. Recordem que estan dimitint en la província de València i de Castelló i que han fet arribar a aquesta direcció territorial les mancances i necessitats de cada centre i demanen una reunió urgent presencial amb la direcció territorial. Així que també els equips directius units en peu de guerra i veurem què és el que passa també les pròximes hores, clar.
1: És que els equips directius també estan patint tot això perquè organitzar tot un claustre de professorat no és fàcil i cada vegada tenim menys professorat, no entenem per què, perquè el nombre d'alumnat cada vegada és més alt i, clar, no es poden fer desdoblaments, no es poden atendre l'alumnat en condicions. Per a ells també suposa dir a tu te lleves este desdoblament i ara tindràs a 35 allà dins amb diversitat múltiple i, clar, és que per a ells també és molt complicat.
0: Recorde l'inici de curs on hi havia molts llocs de treball dins dels centres sense ocupar i molts professors que estàveu a casa, no sé si vas estar a arribar dos o tres mesos parat enguany fins que va sonar el telèfon.
1: Sí, així és. Enguany, per això, quan ara reivindiquem tota aquesta vaga educativa, és que hem arribat a un nivell ja insòlid. N'hi havia places en els centres que estan dotats de professorat i que va tardar més, mes i mig en arribar. Per tant, un mes l'alumnat va estar sense professor perquè no s'havia adjudicat. I això no pot ser. És que després estan dient que si, que si el professorat en vaga està abandonant l'alumnat, que si no té dret a l'educació i els que van a la Pau no els estem ajudant, i quan ells no han substituït baixes o no han adjudicat a principi de curs, qui no s'estava preocupant per l'alumnat? Jo, en el meu cas va ser així. Jo vaig estar un mes i mig fins la primera adjudicació quan sabia que hi havia places buides en els instituts. Jo també estava preocupat al sofà de casa per l'alumnat i per mi, perquè jo també necessite treballar.
0: Clar. Miquel, quina és la realitat que tu et trobes a classe?
1: La realitat que trobem a classe és molt d'alumnat que està diagnosticat
0: quants,
1: amb algun...
0: Quants tens tu d'alumnes a classe?
1: Depèn del grup, però jo soc cotutor d'un segon de l'ESO i tenim a 29, amb els quals tenim quatre trastorns diagnosticats i una persona que està en procés de diagnòstic i per tant serien 5. Pensem que aquestes persones que tenen un trastorn, que no és en sentit pejoratiu, ni molt menys...
0: Necessiten una atenció diferent.
1: Necessiten una atenció diferent. Un dèficit d'atenció que has d'estar molt proper a ells perquè no es despisten. Alguna persona que és hiperactiva i, per tant, també necessites estar a prop per a poder donar-li les pautes de les activitats que estem fent d'una manera més a prop, perquè no poden estar asseguts. Tenen un trastorn, és a dir, no, és que no són... és que és així. I trobem que en 30 persones i aquestes dificultats, a vegades no pots arribar a tots. I quan te'n vas cap a casa sí que tens una sensació de frustració perquè saps que no has pogut arribar a tots. A la vegada també saps que no pots perquè...
0: No tens les ferramentes,
1: però tens una frustració perquè tu vols arribar i no pots.
0: Has dit que una de les parts més mediàtiques d'aquestes dues setmanes, perquè ja demà es compliran dues setmanes de vaga, ha sigut el tema del sou. Tu has sigut una de les persones que a les xarxes ha anat compartint quants diners perdia al dia, quan era ese pot acumulat, per dir-ho d'alguna manera. A mi m'agradaria que ens desglossares com serà esa nòmina que arribarà de maig per a un docent com tu que ha complit amb tots els dies de vaga.
1: De moment, a dia d'avui, jo porto invertits, perquè m'agrada dir invertits en educació.
0: I no perduts,
1: perquè tot això esperem que tinga un bon fruit i que acabi millorant l'educació. Jo porto invertits 1.526 euros en 49 cèntims a dia d'avui. Demà superarà més 1.700 i no sabem quants dies més durarà això. Quan vinga la nòmina, vindrà a zero. És a dir, hi haurà un mes que estarà a zero. I les nostres responsabilitats civils de IBIs, assegurances, menjar...
0: Lloguer, hipoteques,
1: fills... tot això ho hem de pagar igual. Serà dur, però clar, estem molt convençuts.
0: Jo crec que és una de les preguntes que ens fem. Heu pensat en aquestes conseqüències o directament heu decidit i de manera literal rascar-vos la butxaca pel futur dels alumnes i dels docents?
1: Les dues coses.
0: Jo, com ho vas a fer tu?
1: Cada dia faig pedagogia al meu Instagram posant l'acumulat que anem sumant, perquè crec que és important que la gent siga conscient del que estem patint i de l'esforç real que estem fent. Jo sí que sóc conscient dels diners que estic invertint. Espero que la gent també, perquè després no hi ha gent sorpreses, però estem molt forts i molt units. Només cal veure els carrers i crec que és una aposta molt ferma per part de la societat educativa, de la part educativa, per ajudar a millorar la qualitat dels fills i de les filles dels nostres oients i de tota la ciutadania.
0: Contàvem que no només vos lleven esa part proporcional del dia en el sou, sinó que ahí conten les vacacions, conten la indemnització, la paga extra també, i això fa variar l'import que se li lleva a cada professor al dia, no?
1: Exacte. Nosaltres, cada dia que fem de vaga, ens descompten, per suposat, el dia que fas de vaga, però després la part proporcional del descans setmanal. En aquest cas, nosaltres, dissabte i diumenge. És a dir, que el sou que cobraríem el dissabte, perquè és un dia més de la setmana, el 20%, ja que de dies feiners ne són 5, i el 20% del diumenge també se'ns descompta. A més, cal també tenir en compte les vacances, perquè dia no treballat, dia que no genera vacances, també se'ns descompta. La part proporcional de l'extra, que tampoc estem generant. Per tant, els 169 euros en 39 que cada dia se'm descompta a mi del sou no significa que cada dia cobrem 169. Imagina't, bueno, això seria una meravella.
0: Clar, cobraríem més de 5.000 euros al mes.
1: I això cobrem prou menys de la meitat d'això. El que suposa tot això és la part prorratejada de tot. comptant tota la setmana.
0: Clar, si imagina, Miquel, que no arriba a un acord demà, ni avui, la setmana que ve continuo de vaga, hi haurà un moment que el pot serà superior al teu sou.
1: Sí, sí, sí, pot ser superior.
0: Què passaria ahí? Li deuries diners a la Generalitat?
1: Crec que històricament no ha passat mai, ho dic ara mateix sense poder confirmar-los, però el que podria passar és que una nòmina estiguera a zero i a la nòmina següent descomptarà la part. Suposo que a nivell logístic per a ells no ens farien una carta de pagament per a que abonarem la part que ens ha superat la vaga.
0: Preguntaven i deien molts dels teus companys que tots els diners que esteu invertint, com tu has dit estos dies, que on van?
1: Van a Conselleria, al pot que del qual és el nostre sou, doncs hi haurà algun moment en el que no hi serà i es quedarà ahí. Jo des d'ací sí que m'agradaria demanar-li a Ortí i a Pérez Llorca i a Rovira, que és el conseller d'Hisenda, que al final és el que paga, que reinvertisquen tots aquests diners que nosaltres estem deixant de percebre en educació. És a dir, justament si no volen baixar les ràtios perquè diuen que no tenen diners, encara que per a la concertada i privada sí que n'hi ha, i aquests diners, els nostres, que els reinvertisquen en la pública.
0: Esta vesprada, a les 7, nova concentració, recorrereu els centres de Castelló per continuar alçant la veu.
1: I a més ens unissin les famílies, que moltes famílies volien participar, no sabien com, i avui a les 7 estan tots convocats a la plaça de les Aules, aquí a Castelló.
0: Tens la sensació que això durarà molts dies més?
1: Tinc la sensació que Conselleria no sap què fer. Jo crec que estan atemorits i veuen que tenim molta més força de la que pensaven. Crec que ens volen desgastar allargant les negociacions, però estan veient que no. I això els passarà factura política. Ho tinc claríssim.
0: Miquel Álvarez, ha sigut un gust que després de tots aquests dies que dueu amunt i avall has estret aquest lloquet per vindre a la ràdio a fer de veu també dels companys i de sentir del sector educatiu a la província de Castelló. Així que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per donar-nos visibilitat.
17: Castelló, Ruta de Sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló, promovent la qualitat de la nostra gastronomia.
18: Hola Ana, estoy encantada con la empresa de limpieza que me recomendaste. Me ofrecen un servicio extraordinario.
19: Sí, ya te lo dije. Si hasta mi marido ha contratado limpiezas Lofi para el mantenimiento de sus oficinas.
20: Limpiezas Lofi, Maestro Falla 35, 964-260028, Castellón. Mejoramos tu presupuesto.
21: Un año más arranca Exelec, el encuentro del sector eléctrico de Castellón. El viernes 22 de mayo, visítanos en el Palau de la Festa y entérate de las últimas novedades. Con más de 40 expositores, nos encontrarás de 8:30 a 14 horas. Ah, y acceso libre para profesionales relacionados con el sector. Exelec, infórmate e inscríbete en exelec.es. Organiza la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos de Castellón.
22: A la Fira del Vidre Susseres complim 12 anys. T'esperem els dies 23 i 24 de maig amb cates programades, degustacions, dolços, exposicions, productes gastronòmics i activitats per a totes les edats. Els dies 23 i 24 de maig brinda amb nosaltres a la Fira del Vidre Susseres. Tradició, sabor i gastronomia. T'esperem.
23: Si buscas resultados increíbles sin complicaciones, Proyectos La Plana es tu mejor opción. Desde reformas integrales hasta construcciones, fachadas, derribos e instalaciones. Con un equipo experto, calidad garantizada y servicio en toda Castellón y Valencia. En Proyectos La Plana, tu obra se realiza sin sorpresas. Puedes encontrarnos en proyectoslaplana.com.
24: Este verano, la música vuelve a sonar en Castellón en Som Festival. Del 17 de julio al 9 de agosto, vive las mejores noches de verano durante los fines de semana con artistas únicos. Plácido Domingo, Los Morancos, Pablo López, Siempre Así, Sergio Dalma, Rosana, Siloé, Los Delincuentes, Iván Ferreiro y muchos más artistas por confirmar. Som Festival Castellón, siente la música, vive el verano. Cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Entradas ya a la venta en somfestival.es.
2: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. Aprovecha esta oferta exclusiva este viernes 22 y sábado 23 de mayo. Solo en Casmani.
3: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
4: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
0: Avui anem a parlar d'un dels productes més preats que tenim així a la província de Castelló, com és la taronja. I anem a parlar d'aquest producte de manera econòmica i fixant-nos en les seues importacions, perquè ja hi ha sorpasso de Sud-àfrica que adelanta a Espanya com a primer exportador mundial i això posa en alerta tot aquest sector de l'agricultura a la província de Castelló. Així que anem a saludar el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Contem, Carles, que les importacions de mandarines egípcies a la Unió Europea pràcticament s'han triplicat este any i Castelló és una de les províncies més afectades per la pressió sobre els preus. Com viu això el productor d'ací de Castelló?
5: Bueno, són males notícies, no? Al final que Sud-àfrica i Egipte, dos països competidors nostres, guanyen quota de mercat en un mercat preferencial per a nosaltres, com és la Unió Europea, pues, evidentment és una mala notícia, perquè aquesta competència s'allarga en el temps, els solapaments cada vegada són durant més mesos en plena campanya nostra, i per lo tant això és una notícia negativa, que els altres competidors guanyen quota de mercat i nosaltres progressivament anem perdent-la, per diversos motius que, si vols, podem analitzar.
0: Clar, quins serien?
5: El motiu principal, al final, és que nosaltres estem baixant progressivament les nostres produccions i, per tant, aquell espai que anem deixant, altres països competidors estan ocupant-lo, no? Estan ocupant-lo, i damunt estan ocupant-lo d'una forma deslleial, no? Que és el que sempre hem denunciat, com per exemple des de l'acord famós signat en la Unió Europea i Sud-àfrica, que tant de mal mos ha fet, i en Egipte el mateix. Al final són agricultures molt més competitives que les nostres perquè tenen l'ús de ferramentes que nosaltres no tenim i, per tant, poden tindre produccions fins inclús més altes que nosaltres i vindre a preus realment més baixos que els nostres a competir en un mercat preferencial.
0: Clar, Carles, per exemple, fixant-nos en varietats, el tema de les clemenules, que continua sent la reina en moltes comarques d'ací de Castelló, les clemenules corren i se risc de perdre rentabilitat front a aquesta competència exterior que estem contant?
5: Si ens fixem en la primera part de campanya i en clemenules i en alguna altra varietat, com l'Auronul, que és una varietat que també tenim una quantitat suficient per abastir el mercat europeu, ahir ens afecta a Sud-àfrica. I ja ho vam denunciar, no? Precisament per això vam demanar des de la Unió al Ministeri d'Economia que sol·licite la clàusula de salvaguàrdia en el cas dels xicotets cítrics sud-africans, perquè en els últims 10 anys s'han incrementat un 300% les importacions en octubre i novembre, que és un poc quan nosaltres comencem la campanya en volums suficients per abastir el mercat europeu. Per això és tan important moltes vegades activar aquests mecanismes d'equilibri en els acords internacionals. Si van desplaçant-nos progressivament i ells cada vegada en setembre, octubre i novembre van tenint més quota, a nosaltres el que ens fan és anar retrasant les recol·leccions, tindre dificultat d'eixir al mercat, perquè mantenga la gent, quan nosaltres comencem a collir clemenules, si encara que n'hi ha fruta sud-africana en els lineals, tu els has de desplaçar, i tu per desplaçar-los moltes vegades, si ja estan ocupats els lineals, tu tens que ofertar més barat. O els supermercats ens diuen enviem fruta però enviem la més barata. Clar, te pressionen els preus a la baixa. Van desestabilitzant-te a inici de campanya, els productors van a buscar altres varietats més tardies perquè aquestes varietats primerenques no donen rentabilitat i van desestabilitzant-nos, que és el que ens ha passat en els últims 10 anys. D'ahir aquesta pressió, no?, continua i denúncia continua que sempre hem fet durant els últims 10 anys i fins ara no ens han fet cas i ara les dades van donant-nos la raó.
0: Clar. Clar, és que a més, Carles, parlem de Sud-àfrica, parlem d'Egipte. Fa unes setmanes, quan va entrar en vigor i se preacord de Mercosur, parlàvem dels països de Mercosur, cada volta més competència en altres països amb menys exigències i així al productor se l'ofega amb totes aquestes exigències. Jo me pregunto, pot sobreviure el nostre model tradicional citrícola, així a Castelló?
5: Pot sobreviure, però que a vegades ho tenim més difícil.
0: Clar.
5: Pot sobreviure, per exemple, com una campanya com enguany, on tenim... hem tingut preus estables perquè l'oferta o la demanda ha sigut superior a l'oferta que tenim perquè anem perdent productivitat, però al final no podem produir tan poquet com, diguem, com estem produint ara. Per què? Perquè si produïm tan poquet, altres mos guanyen el terreno.
0: Clar. Clar, jo crec que un poc la pregunta també, veient que ara Sud-àfrica es converteix en ese primer exportador mundial, que veiem ese sorpasso per damunt d'Espanya, seria la pregunta de l'impacte econòmic. Quin creus que pot ser ese impacte econòmic així als municipis de Castelló, on els cítrics continuen sent en molts raconets i esa base fonamental de l'economia i del treball?
5: Sí, efectivament. Al final, l'impacte econòmic va ser gran. Per què? Si produïm menys, generem menys economia, generem menys llocs d'ocupació per a la recol·lecció, per a la confecció, i al final, aquests 3 milions de tones, aproximadament, que és l'exportació que fem nosaltres, ja s'ha vist superat, no? Conforme tu bé dies, per Sud-àfrica, en 3 milions, 300.000 tones que estan exportant ells. Això no vol dir que produeixen més que nosaltres. Una cosa seria l'exportació,
0: clar,
5: una altra cosa seria la producció.
0: Clar.
5: Per què? Perquè ells pràcticament en un consum intern en Sud-àfrica no tenen consum, són meros exportadors, i nosaltres el mercat interior encara té cert protagonisme, no? Encara és important, és el quart quin mercat en importància per nosaltres, i aquesta fruta la produïm, la venem, però no la exportem, diguem, perquè també ens situem una miqueta, diguem, la importància, no?, que té Sud-àfrica i la que té el conjunt de la citricultura valenciana i espanyola.
0: Correcte.
5: Ja realment ens han superat en exportació, per molt poquet, però perquè ells tenen una vocació d'exportació molt alta, igual que nosaltres, però nosaltres tenim aquest mercat espanyol molt important.
0: Doncs, Carles, jo crec que ens toca estar sempre a la White esperant per veure quina és aquesta evolució i, sobretot, la evolució econòmica i l'impacte per als productors i també per als municipis de Castelló. Així que moltíssimes gràcies un dia més per tota aquesta informació.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Bueno, pues de parlar de taronges i de tota esta actualitat, anem a parlar ara d'actualitat esportiva.

0: Es dicho, us tenim a l'estudi a Jorge Gumbau, el xiquet de Betxí. Benvingut, Jorge, una setmana més.
1: Hola, com va?
0: Què tal?
1: Pues jo, de categoria, com sempre, tots els dijous que vinc així, pues a un li creix l'ànim.
0: Ja estàs estiuent, ja ens estem allà apropant a la setmana que ve, última setmana de maig, això ja està, l'estiu està ahí.
1: Està sí, l'estiu se huele, no. Se nota en que ja ens hem llevat les capes, ja hem deixat
0: Correcte.
1: De ser osseves.
0: Ja no agafem xaqueta
1: i,
0: quan ets de casa.
1: Bueno, a mi la realitat no m'agrada l'estiu.
0: No t'agrada?
1: No.
0: No te pega,
1: dir,
0: te pega que t'agradi l'estiu.
1: M'agrada l'estiu perquè tens temps per fer el que puguis fer, però...
0: Bueno, això ho teniu els estudiants, he de dir,
1: Bueno, sí, tampoc és el que vull fer, que sempre tinc jo mil coses, però tens més temps, diguem que te desocupes d'una part. Però el tema de la calor a mi me mata, jo me llevaria hasta la pell.
0: Però eres tu d'anar a la platja?
1: No.
0: O no t'agrada la platja? Te pega que no t'agrade?
1: No m'agrades la platja, però ara contaré per què, perquè és una anècdota així un poc estranya.
0: Per què no t'agrada?
1: Vaig anar, intenté aixafar-la el mínim possible, perquè això de que te se quede l'arena pegant els peus no m'agrada. I vaig anar en la meva família perquè ma mare volia anar a la platja i vam anar tots a la platja. I jo ahí, com en cuidado de no xafar...
0: Com a cuclillete,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en cuidado de que no se me pegue l'arena de la platja. I me diu ma mare, vols que anem a passejar per la vora? Vale, vinga, va. T'acompanya, però que no me toca l'aigua. I arriba un moment que me toca l'aigua i dic, ale, ja l'han fotuda. Ja m'ha tocat l'aigua, doncs bueno, que m'esté. Vaig caminant, un dia que vaig a la platja en estiu, vaig caminant per allí, per l'arena, i de repent, com que note un tacte aixina en el peu, un poc estrany, extraordinari, i me quedé mirant, era una merda, havia aixafat una merda. Una vega que vaig a la platja aixafo una merda.
0: Això és una bona sort.
1: Pues jo, no, què vols que te diga? Més m'estimava quedar-me en la sort que tenia.
0: Lo vols que estaves dins l'aigua i te la podies netejar ràpid.
1: Mare meva. Una vegada que vaig, Una vegada.
0: Una merda en la voreta de la...
1: En la vora de la mar.
0: Cochina,
1: Des de luego.
0: Perquè no crec que fora d'animal.
1: No, no, no. Era una... Bueno, me calle...
0: Una bonyiga.
1: Exacte, ahí ben gran. Ben gran.
0: Pues la xena de ser un poc més cívica, perquè no pot ser anar passejant per la vora.
1: I això, mira, i parlant... Disculpa, però és que has tret un tema... No és que manxisse parlar d'aquestes coses, no, però...
0: De caca, t'agrada?
1: No és que m'agrade, però n'hi ha moltes anècdotes en la memòria popular, no?, que fan referència a això. I resulta que una vegada van anar un home i una dona de viatge a un poble i estan per allí i ja estava fart d'estar pegant voltes i li diu, mira, saps què te dic? Que me'n vaig a veure la iglesia. I se'n van allí, se'n passen per davant de la porta de la iglesia, una merda...
0: Com un piano.
1: Ben grossa, allí, en la porta de la iglesia. I aquell home... Pues assombrat. Diu, això és impossible que una persona a soles ho hagi fet. En això que estaven fent el sermó dins i se sent. I entre totes les mujeres i bendito és el fruto de tu vientre, Jesús. I diu, ja sabia allò que entre una soles no podia haver fet.
0: Una merda en comú. Bueno, pues no està mal. Començant parlant de bonyigues per acabar este dijous amb coses pendents que sempre ens deixa Jorge Gumbau. Comença a endevinar ja que di algo d'un gegant.
1: Sí. Diu, un gegant en les castanyes penjant. La gent no sé si ho haurà cavilat.
0: Jo li he pegat un parell de voltes. M'imagina algo molt alt que té algo que penja, clar.
1: Exacte.
0: Un arbre?
1: Un arbre, molt bé, va per ahí. I concretament, la palmera.
0: Perquè té els cocos.
1: Exacte, no, els cocos i la datilera, sobretot, no? Les castanyes de la datilera que van penjant i fan i seus bagots de dàtil. Per això diuen i s'endevinalla.
0: De les tretes s'endevinalla?
1: Pues la realitat és que no sé d'on me la treta.
0: Perquè... De baix de la mànega.
1: No me la treta de baix de la mànega, però me diu la gent tantes coses que jo ja no sé el que me diuen.
0: Tens una per a esta setmana?
1: Pues mira, me l'hauria de pensar... Ah, mira, ja la tinc. Diu, baix del melic tinc un penxoll. I si me l'estire m'arriba el xenoll. Què és? Pues la setmana que ho sabrem.
0: Què me dius avui? Perquè m'has dut endevinalla, m'has dut bonyigues, ara falta algo de música per acabar,
1: algo la secció de música per acabar, molt bé, sí, exacte, perquè si no es diran, això no és serio.
0: No és serio.
1: Bueno, la gent ja s'ho pot imaginar. No,
0: tampoc serà molt seria la música o el que ens dus avui, segur.
1: Des de luego. Esta és una cançó que es diu Micalet García, que Micalet García, jo crec que es cantava a molts pobles d'ací del País Valencià. Esta és la versió que jo he replegat a Betxí, me la va ensenyar mon tio Santiago. I tracta d'un home que li eixia tot... Desde luego, fatal. Com la cançó és molt llarga, pues en el moment que Andrea me diga adiós, pues jo me despediré i ja està, perquè és molt llarg, vull dir, és impossible fer-la tota així. Això, perquè

0: d'un bon consejal va adquirir la plaça de municipal. Unfla, unfla, unfla el baló, que l'unflet a tia que té bon brago. Entra de servici i en un carreró i en l'amo d'un xutxo tingué una qüestió. I l'amo del xutxo, per culpa del gos, li pega un anyespla que el tira de tos. Unfla, unfla, unfla el baló, que l'unflet a tia que té bon brago. Al dia siguiente, pobre Micalet, va i el condenen al cadafalet. I la seua dona i els seus xiquets, al sentir el xutxe es quedaren secs. Unfla, unfla, unfla el baló, que l'unflet a tia que té bon brago.
1: Està molt xula i molt graciosa, i pobre Micalet, Jorge, que li passava de tot.
2: Li passava de tot, i bueno, i les desgràcies encara no acaben, que això és ben llarg.
1: Clar, però una altra volta tornem a que les cançons moltes vegades servien de contar històries, de contar contes, que segurament Micalet a lo millor no era tan exagerat, però li passaven aquestes coses i s'anava transmitint de boca en boca.
2: Claro, i segurament la gent se'n riuria del pobre Micalet, farien: ui, mira que desgraciat que és. I a quanta gent li haurà passat, igual que el pobre Micalet?
1: Li haurà passat de tot.
2: De tot, perquè si mos posem a analitzar la vida, moltes vegades contem coses humorístiques, no? Coses que fan gràcia i tu dius, això com li pot haver passat? Però després analitzes la teua vida i dius, i això com m'ha passat a mi?
1: Saps? Hi ha coses que són dignes d'història i moltes vegades diu la gent que la realitat supera la ficció i és totalment cert.
2: Sí, aixina és, aixina és.
1: Doncs jo crec que m'on podem anar escoltant
2: Micalet,
1: les històries de Micalet, o què?
2: Pues diu una altra. Por allá adelante un entierro va y el que va davant patís del quisal. A les poques dies el feren comerciant de caps de canari i cames de carranc. Unfla, unfla, unfla el baló, que l'unflet a tia que té bon brago. Al fer-li l'autòpsia li varen trobar un cap de pollastre i un adoquinat, un xoris en plomes, un tros de renyó, una safanòria i un pèl del mugró. Unfla, unfla, unfla el baló, que l'unflet a tia que té bon brago.
1: Que bonic, que xulo. Doncs jo crec que tot el món es va quedar en el unfla unfla per a passar la resta de dijous, així que gràcies per les estonetes que ens fas passar així al programa, Jorge Gumbau, una setmana més. Gràcies també per vindre als estudis.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de tradicions, de la nostra cultura i de la nostra música, avui arribem a les 2 de la vesprada. Tornarem demà, com sempre, puntuals 12:20, així a l'Hoy por Hoy Castelló. Que tinguem bona vesprada. Adeu.